0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Només hi ha retencions a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. El president espanyol es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències al mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. I la banda osonenca de rock Pla Moguda guanya el Premi Sona Nou de Música Emergent en Català. Ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Aleksandar Sekulić en rep al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Esparun i Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus, localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà solellada i de caràcter estiuenc amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
4: Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Puma. 101.2 FM.
5: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
6: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Puma.
5: 101.2 FM.
7: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

Bueno, i avui tenim un missatge que ens diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Avui m'agradaria escoltar a la Naia con los nenes i les nenes. Per tu, per la Pepi de Sant Mori, mil gràcies i abraçada gran, doncs igualment per tu. Con los nenes i les nenes, la Naia, un petonet, Maica de Casa Gemes.

Passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomar. 101.2 FM.

tipus de restauració que ofereix. Tenim un horari super especial i es pot venir a dinar des de les 13 hores fins a les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona. Estem a l'Avinguda Navarra número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per als oients de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 2 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per fer reserva, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. T'esperem. I tenim expedició musical. Creo que ella es Ángeles, que nos pide una canción. Dice: buenos días, María, me gustaría que me pusieras una canción de Matt Monroe. ¿Alguien cantó? Besitos, pues besitos para ti, Ángeles. Que tengas un maravilloso día. Qué bonita canción.

0: passeja pel dial. Escolta els altres. Sigue'ns infidel. Veuràs com tornes. Ràdio Pomars. 101.2 FM.
1: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gord 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomà. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu. Pescadería Sesa Peix, dentro de los supermercados Día, nos deleita a diario con pescado fresco de martes a sábado, con unos precios increíbles y una atención única y personalizada. Ven a visitarnos a los supermercados Día y disfruta a diario de todas nuestras ofertas. Pescadería Sesa Peix. Estamos en Premià de Mar, en carretera de Vilassar de Dalt, en Ripollet, carrer Balmes sin número, al lado de McDonald's, en Badalona, carretera de Pomar sin número, esquina carrer Masnou, en Barcelona, Rambla Prim 155 y carrer Cristóbal de Moura 227. Estamos abiertos de martes a sábado desde las 9 hasta las 21 horas. Llama, haz tu encargo al teléfono 662 46 25 74. 662 46 25 74. Pescadería Sesa Peix. Estamos en los supermercados Día. Tu
3: alma es... Bueno, y esta semana tienen de oferta chipirones a 6,99 el kilo, rejos de potón a 4,99 el kilo, langostino cocido grande a 8,99 el kilo, almeja japónica a 7,99 la malla, filetes de merluza a 11,99 el kilo y porción de salmón a 2,99 la pieza. Todo esto y mucho más lo vas a encontrar en Pescaderías Sesa Peix, que ya sabes dónde están, ¿no? En los supermercados Día.

0: Y tenemos petición musical por aquí, una petición que nos hace el Joan. Bon dia, Joan, com esteu? Hola.
1: Hola, bon dia, Maria.
0: Bon dia.
1: Som a la Joana i el Joan.
0: Molt bé.
1: Ens pots posar Borratxo de Los Brincos?
0: Sí.
1: Bona festa, igual que la tingui. Nosaltres no.
0: No?
1: Estem de vacances tot l'any.
0: Toma ja.
1: Gràcies. Adéu.
0: Gràcies a vosaltres. I aquí teniu Borratxo, jo, Tururú, Los Brincos, un petonet Joan i Joana.

0: Bueno, esta tarde a partir de las 3:30 vamos a tener aquí en los estudios al Sandro, que suena así de bien, Paso por tu calle. Aparte, el Sandro, también de ser pues artista en solitario, también está en el grupo de Complicaos, junto a Yanato y Raúl Pulido, que mañana viernes estarán en la sala Luz de Gas en la calle Muntané, junto al negro Harry y la Cebolla. Bueno, vamos a hablar de todo esto también en esta tarde. En esta tarde de jueves, 3:30 de la tarde, aquí vamos a tener en los estudios centrales, en estos estudios humildes, en el barrio de Pomar, en Badalona. Y va a ser pues todo un placer tenerlo aquí. Así que saltean a las payas al Temps i Tornem, no te me vayas.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Som a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenim un horari superespecial i pots venir a dinar des de les 13 hores fins les 22. Vine a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. No oblidis demanar el teu descompte especial per ser oient de Ràdio Pomar. Restaurant El Badiu, amb 3 hores d'aparcament gratuït, amb estació de càrrega pel teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al telèfon 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
2: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.

0: si te pierdo.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 100.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.